0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Empezamos en la localidad sevillana de Lora del Río. Allí una mujer de 32 años ha resultado herida grave tras una agresión con arma blanca. La Guardia Civil ya ha detenido al presunto agresor. Los hechos se investigan como un presunto caso de violencia machista. Juan Leo, detalles.
2: Los hechos han ocurrido en la noche de este viernes en el municipio sevillano de Lora del Río. La víctima, de 32 años, está ingresada con heridas graves por apuñalamiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, aunque no se teme por su vida. Está detenido un hombre y su pareja. Ambos tienen 3 hijos en común. La Guardia Civil sigue investigando lo sucedido como un nuevo caso de violencia machista. La agresión ha causado un fuerte impacto en el municipio sevillano donde ambos residían.
0: Le recordamos que el 016 es el número de atención para mujeres víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura de teléfono. Por otra parte, en algo más de una hora está prevista la llegada al puerto de A Coruña del Ambition, el crucero aislado por un brote de gastroenteritis causada por norovirus, en el que viajan más de 1.500 personas, de las que 30 son casos activos. Allí les esperan ya los técnicos de Sanidad Exterior, Malena Álvarez.
3: Atracará a las 10:30 tras cancelar su escala en Ferrol. Lo que aún se desconoce es si los cruceristas podrán visitar o no la ciudad. Serán los servicios de Sanidad Exterior quienes tomarán la decisión tras acceder al buque para realizar una inspección rutinaria y analizar la situación. El Ambition inició su travesía el pasado 6 de mayo en las Islas Shetland, con paradas en Belfast, Liverpool o Brest. A su llegada a Burdeos se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años de edad por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas 50 personas del barco. Si todo va bien, hoy a las 8 de la tarde parte hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao.
0: Y repasamos ahora la situación de los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. María Paredes, si todo va bien, pronto se podrán suavizar las medidas a las que están sometidos.
4: Sí, ahora mismo, 6 días después del ingreso de los 14 españoles en el Gómez Ulla, el único español contagiado, un hombre de 70 años, evoluciona favorablemente, según ha confirmado Sanidad. Respecto a los otros 13 que permanecen aislados, este domingo se les hará una nueva PCR. Si resultase negativa, efectivamente las medidas podrían ser más laxas, permitiéndoles que puedan salir de sus habitaciones, usar zonas comunes y recibir visitas de familiares, aunque estos deberán llevar EPIs y cumplir con todas las normas de seguridad en una planta adaptada para ello. A partir del día 28, si continúan dando negativo, la cuarentena incluso podría ser domiciliaria, algo que ya están haciendo en otros países como en Reino Unido. Mientras en Francia, la paciente contagiada y que está recibiendo asistencia respiratoria sigue en estado crítico, pero se ha descartado que el virus haya mutado. La OMS insiste en asegurar que el riesgo para la población es bajo.
0: Gracias. Si hoy en Andalucía se reflexiona. Durante estas 24 horas, los candidatos de los 5 principales partidos que optan a la presidencia de la Junta dedican el día a actividades más mundanas antes de enfrentarse a las urnas. Rosana Cuervo.
5: Los candidatos aprovecharán este sábado para descansar. El candidato del PP, Juanma Moreno, pasará el día con amigos y familia en Málaga. Antonio Maillo, de Por Andalucía, paseará por Sevilla y hará compras cotidianas. La candidata socialista María Jesús Montero también paseará por su barrio, Triana, acompañada de su hija y de su madre. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ordenará su casa y regresará a Jerez para disfrutar unas horas de la feria con sus amigos. Y Manuel Gavira, de Vox, estará en Cádiz con su familia y almorzará con su hijo y su mujer. Unos planes de descanso de los 5 candidatos que optan a la presidencia mañana. Más de 6.800.000 personas están llamadas a las urnas en unas elecciones autonómicas marcadas por el aumento del censo y la batalla por la Junta.
0: Y repasamos ahora en formato más breve las principales noticias de la actualidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no busca la independencia de Taiwán tras la visita oficial de 2 días en China. Javier Jiménez.
6: Sí, el mandatario del grande asiático, Xi Jinping, por su parte avisaba que la independencia taiwanesa y la paz en el estrecho de Formosa son incompatibles y que una mala gestión podría llevar a un conflicto con Washington. Trump niega una guerra con Pekín.
7: I'm not looking to have somebody go
6: Dice el estadounidense que no le interesa llevar a cabo un conflicto a 15.000 kilómetros de distancia y que mientras él esté en el poder, China no invadirá a su isla vecina.
0: Y quien también va a visitar el grande asiático es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ya ha confirmado la fecha del encuentro.
6: Será los días 19-20 de mayo, según ha comunicado hoy el Kremlin, una reunión en la que discutirán sus relaciones bilaterales e intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales.
0: Esto es todo. Siguen informados en esta sintonía y en rtv.es.
1: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, més a prop d'aconseguir aprovar els seus primers pressupostos. El tren orbital pactat amb Esquerra Republicana podria ser la primera pedra d'uns comptes que rubricaran dimarts amb la signatura d'Illa i també de Junqueras. Des de Los Angeles, el cap de l'executiu confia en la bona entesa amb els republicans.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja se m'explicar, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé. I que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
7: Uns pressupostos que, de ser una realitat, podrien també desencallar un conflicte entre el govern i la comunitat educativa. Aquest dissabte, el sindicat majoritari Ustegestés celebra el seu Consell Nacional per decidir el nou full de ruta a seguir. Aquesta setmana la tanquen amb 4 jornades de vaga de les 17 previstes per aquest mes de maig. Ho ampliem tot seguit. Abans, previsió meteorològica. Emet Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal? Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continua el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de Catalunya, cel poc ennuvolat, encara que durant la tarda a l'interior se formaran núvols d'evolució sense descartar algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes avui pujant lleugerament, excepte al Ter Sud, on es mantenen sense canvis. Per altra banda, bufa vent moderant de la component nord-oest al nord de l'Empordà i al Ter Sud, amb possibles ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. És una informació d'EMET.
7: El tren orbital apuntala a la legislatura de Salvador Illa. El govern i Esquerra presenten dilluns l'acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Illa i Junqueras rubricaran el pacte per als pressupostos perquè comenci la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. Elena García.
10: I el Consell Nacional d'Esquerra el beneirà aquest dilluns. El nou corredor ferroviari encarrila els primers pressupostos d'Illa. A la segona, després de la crisi per l'IRPF, els republicans consideren que l'orbital i la societat mercantil per tutelar les inversions de l'Estat a Catalunya són contrapartides raonables. I Junqueras preveu signar el pacte amb Illa el proper dimarts, després de vestir dilluns el tren orbital, perquè el govern entri els comptes al Parlament a finals de setmana i puguin veure la llum la primera quinzena del juliol. Illa ultima els serrells també amb els comuns. El conseller de la presidència, Dalmau.
11: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
10: El nou corredor, projectat fins al 2040, costarà 5.200 milions d'euros, amb el vistiplau d'Hisenda i Transports. I es confirmarà la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat prevista, segons fonts consultades, per dimecres vinent.
7: I els comuns també reprenen les negociacions pels pressupostos. Jessica Albiach veu amb bons ulls la proposta republicana del tren orbital, però reclama més concrecions en matèria d'habitatge. Des de Junts, Salvador Vergés considera que el projecte no és ara mateix una qüestió cabdal i acusa Esquerra de canviar de rumb. I pel popular Alejandro Fernández, aquesta proposta és una enganyifa, diu textualment, i aposta per reforçar Rodalies i les carreteres. Els escoltem.
12: I això anirà tan ràpid o tan lent com resolgui i doni resposta al govern de la Generalitat a les demandes que li expressem els comuns.
13: El que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
14: Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
7: L'entrevista completa al líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, la podreu escoltar al programa Faristols de Ràdio 4 quan passin 5 minuts de les 2 del migdia. I un Illa que, com escoltàvem en portada, es mostra confiat i espera que ara sí les negociacions amb els republicans arribin a bon port. És un dels temes que ocupa el president durant el seu viatge a Califòrnia, que és ja encara la recta final. Després de teixir aliances tecnològiques i d'enfortir els lligams polítics, Illa tracta de treure talent cultural a Catalunya mirant cap a Hollywood. Enviada especial a Los Angeles, Lorena N. temps.
15: Sí, ho ha fet amb una intensa agenda de reunions amb diverses companyies de Hollywood com Disney, Lionsgate o Infinity Ward. Illa ha tractat de vendre el Catalunya Media City per oferir aquest hub audiovisual a la indústria nord-americana i atreure produccions a l'ecosistema català. Salvador Illa.
16: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços amb elles i de manifestar el suport del govern. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat. Però és que m'he reunit tot elles estan ja treballant, fent coses a Catalunya.
15: El president els ha exposat els diferents atractius a la indústria audiovisual catalana amb l'objectiu de situar Catalunya com un pol estratègic a nivell mundial pel sector audiovisual. Aquest dissabte, Illa posarà punt i final al seu viatge amb una visita a la planta de Grífols a Los Angeles.
7: I el sindicat majoritari de la comunitat educativa Ustequestés convoca el seu Consell Nacional a Barcelona amb la previsió de marcar el nou full de ruta a seguir, també de mantenir noves converses amb l'executiu ara que l'aprovació dels pressupostos està més a prop. Tot plegat després de 4 jornades d'aturades durant aquesta setmana. Aquest divendres a la tarda, els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran van tallar el túnel del Cadí, un dels principals accessos a la Cerdanya, que ha estat tancat durant una hora i mitja en tots dos sentits de la marxa. Marisol Salvador, delegada d'Ustec a l'Alt Pirineu i l'Aran, lamenta no tenir el suport d'algunes famílies. Són declaracions a Ràdio 4.
17: A mi em sap molt greu veure pares que no entenen com estem lluitant per l'educació pública. És que al final estem lluitant per l'aprenentatge dels seus fills.
7: Mobilitzacions per reclamar millores salarials i laborals que es produeixen enmig d'un ambient de crispació arran de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa. Doncs bé, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, s'ha reunit aquest divendres amb els representants sindicals. Defensa la tasca de la Comissaria General d'Informació, tot i que admet que cal modificar alguns protocols. Núria Alcalà.
18: Sí, la trobada arriba després de les compareixences al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parloni, del propi Trapero, qui va admetre un error en aquesta actuació i va anunciar l'obertura d'un expedient intern per esclarir els fets. Des de Sapfepol, Imma Viuda, s'ha celebrat la voluntat de millorar els protocols per evitar actuacions similars. Segons fonts sindicals, Trapero ha admès que ja no resolen la realitat social actual.
19: Sí, hi ha manera d'actualitzar els protocols de manera que siguin millor entesos per la ciutadania, no? I que obeeixin o que corresponguin a la realitat, a la visió actual, doncs benvinguts siguin, evidentment.
18: Tot i així, Trapero ha reafirmat la defensa de la Comissaria General d'Informació en una reunió amb la presència també del seu responsable, Carles Hernández, i del comissari en cap, Miquel Esquius.
7: I us parlem ara de la pèrdua de productivitat i l'empobriment dels treballadors de Catalunya, que s'explica en bona part pels sectors subvencionats. Així conclou un informe elaborat per un grup d'economistes catalans. Més detalls, Eloi Sadurní.
20: Es tracta d'indústries com el turisme i la càrnica amb uns salaris per sota de la mitjana i que no compensen els costos dels serveis públics que consumeixen els treballadors via impostos. Miquel Puig i Jaume Ventura, economistes.
21: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats. El que ens sembla preocupant és això.
22: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem sentats aquí.
20: I proposen crear un observatori públic que revisi el seu estudi i que elabori un balanç fiscal adequat per les empreses subvencionades amb mesures com ara reconsiderar la rebaixa de l'IVA al sector del turisme.
7: En esports, final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid aquesta nit a les 9 a l'estadi de Gran Canària. Les Blaugrana busquen el tercer títol de la temporada. També seria la tercera Copa consecutiva i la dotzena en tota la història. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
23: I un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiam, mateix jugadors al mig del camp, amb bona capacitat ofensiva i bones passadores. Per tant, haurem de ser super, super agressives a la pressió alta, com ho hem sigut sempre contra elles, per intentar recuperar i estar a camp rival.
7: El Gran Premi de Motociclisme de Catalunya al circuit de Montmeló aquest matí, classificació oficial de les graelles a les 3 de la tarda, la cursa curta, la gran absència la de Marc Márquez. I en bàsquet a l'ACB, Breogán Girona a les 6 de la tarda i el Manresa Saragossa a les 9 de la nit. I en waterpolo femení, tornada dels quarts de final de la Champions, el Club Natació Sabadell haurà de remuntar el 12-17 de l'anada contra l'Olympiacos i el Mataró per contra s'enfronta al Roma amb un 13-9 a favor.
24: En l'avent sembla que pujo.
7: És la veu de Sharim Aresti, que aquest dissabte actua a Tortosa en el marc de la Nit dels Museus. Les seves lletres, farcides de metàfores poètiques, ompliran el Museu Tortosí a partir de les 10 de la nit. L'artista de Flix presenta el seu darrer treball, Punt de Creu. Una nit dels museus que oferirà plans per a tots els públics arreu del territori català, amb visites guiades, espectacles teatrals, experiències immersives i també concerts, com el de Xerim Areste, 10 de la nit, al Museu de Tortosa. Amb ella ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 en Radio Nacional de España. Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, programa especial en directo desde Sevilla, presentado por Juan Ramón Lucas.
1: Una noche clave para el futuro político de Andalucía.
0: Y Lara Hermoso.
2: Con el análisis, las reacciones y toda la última hora.
0: Y además el lunes, desde las 6 de la mañana, balance y lectura de lo ocurrido en las urnas. Síguenos también en redes sociales y en RN Audio. Radio Nacional de España. Servicios informativos.
3: Són 2:15. Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
4: Bon dia. Els pressupostos de la Generalitat semblen a tocar i des de Califòrnia, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat comença a veure la llum al final del túnel i es mostra confiat en el sí d'Esquerra Republicana.
5: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya, avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
4: Un acord que ja va assolir també amb els comuns i que volen actualitzar les condicions. El president diu que està obert al diàleg.
5: Si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg.
4: El president Illa està disposat a treballar el que calgui per tal que els pressupostos siguin una realitat abans de les vacances d'estiu, com volia. Tot apunta que la setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns mateix el Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres vinent a Madrid. De seguida posem fil a l'agulla i repassarem els altres focus de l'actualitat, com ara el conflicte dels docents, una patata calenta per al govern Illa, tot i que la consellera d'Educació es mostra confiada en un acord. Vostè, que el sindicat majoritari està disposat a negociar, però no a qualsevol preu. Yolanda Segura, a Ràdio 4.
6: Tenim molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali.
4: I a l'edició cap de setmana copsarem com va el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Tot just avui fa un mes de l'inici del procés hi ha moltes crítiques.
7: Perquè arriba el màxim de persones, això implica doncs, recursos humans, econòmics i logístics.
4: Operació especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Motociclisme que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa mesures especials tant a la P7 com a altres vies de la zona. Veiem quina és la situació des d'ara a tota la xarxa viària catalana. Servei Català, Eduard Sánchez.
8: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destacarem una via tallada per accident, la C14-14, a l'altura d'Olesa de Montserrat. De moment, la via tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en tenim encara a la C58, entre Montcada i Reixac i Torrebaró, d'entrada a Barcelona. També la ronda litoral de Barcelona, que va lenta i plena entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, també a l'altura de la Barceloneta, sentit de Llobregat. I ja de forma més puntual, a altres punts, com és el cas de l'autopista AP7, el tram de Vilanova de Vallès, de Montmeló, en sentit Girona, i la C60 Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: I acabem sumària amb la previsió del temps. Emet Juan Carlos Pinyà.
9: Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat amb la formació de núvols d'evolució a l'interior, on es podria produir algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes pugen i podem arribar a màximes de 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i Girona. És una informació d'Emet.
4: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
3: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
4: Tinc confiança en que les coses aniran bé. Ho diu el president de la Generalitat de viatge a Califòrnia. Salvador Illa diu que confia en que Esquerra Republicana complirà amb els pressupostos. Enviada especial a Los Angeles, Lorena Enns.
10: Sí, l'avançada de l'acord pressupostari ha enganxat el president de viatge institucional a Califòrnia. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer la línia orbital. El mateix dia que els republicans, després d'aconseguir també la societat mixta per garantir les inversions a Catalunya, avalaran el sí als comptes en un Consell Nacional. L'acord pressupostari acabarà rubricat dimarts entre Illa i Junqueras a Palau perquè a finals de setmana el govern els pugui entrar al Parlament. Un acord que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ratificarà previsiblement dimecres a Madrid. A Salvador Illa.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
10: El president s'ha mostrat confiat també que acabaran revalidant el sí dels comuns per tenir els seus primers pressupostos aprovats abans del 15 de juliol.
4: La setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern Illa i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns al Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres a Madrid. D'aquesta manera, els republicans volen garanties que els acords es compliran. Acords com la línia de tren orbital, que ha d'unir les ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona, un projecte antic, ara desenterrat, que han criticat altres grups de l'oposició. El president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha dit al programa Faristols de Radio 4 que és fer volar coloms i que els recursos s'han de destinar a infraestructures ja existents com Rodalies. Per al líder del PP català, els comptes de la Generalitat són una estafa.
11: Uns pressupostos que basen els seus ingressos en un infern fiscal, sent la comunitat autònoma d'Espanya on més impostos es paguen, ja per definició nosaltres no podem donar suport. Per una raó, perquè és que estem en una situació a Catalunya de fa massa temps que tot el que es fa a base d'escanyar la ciutadania amb uns impostos incomparables, insisteixo, en qualsevol altra comunitat autònoma. D'altra banda, també s'haurà de veure quines sessions li fa al separatisme.
4: Podreu escoltar l'entrevista sencera al president del PP de Catalunya després d'aquest informatiu a Ràdio 4. Mentrestant, els comuns ja havien donat el sí als pressupostos, però adverteixen que s'han d'actualitzar les condicions que passen per habitatge, desigualtat i mobilitat. En aquest últim punt, reclamen que s'aturi la R Aeroport, el tren llançadora que d'unir el Prat amb el centre de Barcelona. I sobre el tren orbital que proposen els republicans, els comuns consideren que és una bona notícia, però a llarg termini. Un cop aprovi els pressupostos, una de les preocupacions del govern Illa serà solucionar la crisi al sector de l'educació. La consellera Esther Niubó es mostra confiada en un acord amb els sindicats en vaga en una entrevista a La Vanguardia. El sindicat majoritari, USTEC, ha celebrat avui reunió del seu Consell Nacional, on ha debatut l'estratègia a seguir, que passa per continuar amb les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions. Laura Zurriaga.
12: Des d'USTEC reclamen directament al president Salvador Illa que tracti el conflicte educatiu com una qüestió prioritària de país i no descartant una reunió directa amb ell. Apel·len a la responsabilitat d'Esquerra i els comuns en les negociacions pressupostàries. Iolanda Segura és portaveu nacional del sindicat.
13: Des d'aquí li diem, president, al president que tingui present que té un conflicte obert amb educació i aquest conflicte cal resoldre'l de forma immediata. Ens és igual l'interlocutor, però li exigim reobrir les negociacions. Estem disposats a tancar-nos a negociar des d'ara mateix les hores que facin falta i que el govern tingui la mateixa predisposició.
12: Per ara es manté el calendari d'aturades amb l'anunci d'una nova vaga general el proper 27 de maig a l'espera del resultat de la reunió amb Educació, que s'ha posposat el proper dimecres per necessitats del departament. Les reivindicacions del sector són recuperar la capacitat adquisitiva a través d'un complement equiparable a l'IPC, reduir les ràtios a les aules i més recursos estables pel que fa a l'educació inclusiva.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit avui que el conflicte al sector de l'educació no és només una qüestió laboral puntual, sinó un problema estructural de país.
14: Hi ha milers de joves que el sistema no està aconseguint retenir, motivar o acompanyar adequadament. I això no es pot carregar sobre les espatlles dels mestres, perquè això és un problema de país. No és un fracàs individual dels docents, sinó el resultat d'un sistema absolutament tensionat durant anys, amb manca de planificació i de decisions sovint allunyades de la realitat dels centres.
4: Més coses. Avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba a finals de juny. Aquest procediment administratiu està resultant feixuc per a les persones demandants i tant l'administració com les entitats que estan col·laborant es queixen que no donen a l'abast. Joaquín Calvente.
15: Aquesta és una tarda de dimarts o divendres qualsevol al casal del barri del Raval.
16: Són quatre.
17: Llavors, vale. Jo crec que els quatre grups es poden fer.
16: Vale. Si mail a Argèlia, te'l quedes tu? Que tens més hores aquí, ara els coneixes més?
17: Els conec bastant, sí. Grup cercar feina crec que estaria bastant guai, sí.
16: Sí, si són prou, crec que sí, perquè sí. Hi ha gent que ja ha tramitat.
15: Aquí la coordinadora Obrint Fronteres té un espai d'assessorament col·lectiu per a migrants que volen acollir-se a la regularització. Són molts els que hi assisteixen.
7: Quan obrim aquí la porta, no hi ha...
18: Sí, sí, no. Es escaos y no hi ha forma de
7: comprar. No hi ha forma.
18: Bueno, abrimos la caja de Pandora.
7: Sí.
18: Son pa, le rendezvous por le consulat espanyol i ve avec moi.
15: I arriben per resoldre dubtes amb el procés, per rebre assessorament o ajuda amb els tràmits, molts dels quals requereixen una despesa de diners important per persones vulnerables. Maria Creixer, el membre de la coordinadora Obrim Fronteres, estira les orelles a l'administració.
7: Ja no dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes, perquè no ho poden fer les administracions públiques. Això no ha passat i per tant ho hem estat assumint els col·lectius, molts de nosaltres col·lectius de base que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
15: Retreu a l'administració que no s'hagi preparat abans per aquest volum de feina ja previst, tot i que els terminis d'admissió a tràmits dels expedients ja s'estan endarrerint, confia que aquest procés de regularització sigui àgil, ràpid i arribi al màxim de persones possible.
4: I la conselleria, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha presentat avui el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, que s'aprovarà en les pròximes setmanes i permetrà certificar el treball fet a les entitats.
19: És un pla que respon a més a les demandes històriques del sector. Menys burocràcia, més acompanyament i una relació doncs, molt més àgil amb l'administració. I per primera vegada també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat.
4: La consellera ha fet l'anunci a la trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. I la Generalitat invertirà 5 milions d'euros en formar 250.000 funcionaris en l'ús de la intel·ligència artificial. El programa tindrà una durada de 2 anys i busca millorar l'administració pública, però no substituirà llocs de treball, segons el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
20: Per enviar un missatge clar, la IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
4: A Lleida, avui s'ha fet una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que forma part d'un pla pilot de la Direcció General de Trànsit per reduir les llistes d'espera per fer aquestes proves. S'hi han examinat unes 300 persones, però usuaris i autoescoles es queixen que hi ha 5.000 persones a Lleida esperant per examinar-se. Pepa Sant Genís.
21: A les 8 d'aquest matí han començat els exàmens de conduir a Lleida d'aquesta convocatòria extraordinària que fa avui la Direcció General de Trànsit per alleugerir les llistes d'espera a la demarcació de Lleida. De les més de 5.000 persones que en aquestes llistes n'hi ha qui porten 4 mesos. Altres, com el Kieran, no tant.
22: Hi ha gent que espera bastant, que hi ha bastanta llista d'espera. Va esperar 2-3 mesos.
21: La Federació d'Autoescoles de Lleida diu que la mesura d'entrada és benvinguda, però que és insuficient perquè els 300 alumnes que s'examinaran avui només representen un 5% de tots els que hi ha a les llistes d'espera. Tot i així, les autoescoles que avui han portat alumnes a fer aquests exàmens ho valoren positivament. Ariadna Martí, propietària d'una autoescola.
23: Raro el fet d'examinar amb dissabte, perquè no m'ha examinat mai amb tot el temps que fa que tenim autoescoles. S'afavoreix perquè hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Si dels 20 m'aproven 10, 12 i puga fer una miqueteta de neteja, nosaltres ja estarem contents.
21: El subdelegat del Govern Central de Lleida, José Crispín, ha destacat que només avui es faran un 24% més d'exàmens que en tota una setmana.
24: Un pla de reforç operatiu que comportarà, com un dissabte, doncs examinarem molts més alumnes que durant tota una setmana. Per tant, és una resposta allò extraordinària a aquesta demanda que hi havia per part de les autoescoles.
21: Aquesta convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir és un pla pilot que només es fa a Lleida i Navarra.
4: I aquest migdia s'ha fet al Parc de Montjuïc a Barcelona un acte d'homenatge a les víctimes de la sida sota el lema Recordem, Reconstruïm, Avancem. En aquesta 33a edició del Memorial Internacional de la Sida s'ha reclamat l'accés universal a la PrEP, la pastilla preventiva, i s'ha criticat el que consideren inacció de l'administració que està provocant, diuen, infeccions evitables. Només al centre BCN Checkpoint hi ha més de 4.000 persones en llista d'espera per accedir al tractament preventiu per falta d'efectius sanitaris, segons ha denunciat en aquests micròfons el director del projecte dels noms, Ferran Pujol.
25: El fàrmac no és el problema. El fàrmac és un genèric que, a més, està per sota dels 20 euros per mes i per persona, i aquest no és el problema. El problema és els recursos assistencials. La PrEP s'ha de fer sota seguiment mèdic. Cada 6 mesos, abans era cada 3, ara s'ha reduït a cada 6, s'han de seguir uns controls.
4: Aquest migdia s'ha fet a Tarragona, al balcó del Mediterrani, una cassolada en solidaritat amb Palestina per tal de fer soroll davant del silenci pel que està passant i el que està patint el poble palestí. I aquesta tarda, nova manifestació a Barcelona en complir-se el 78è aniversari de la Nakba o catàstrofe palestina. L'èxode de la població com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació dels territoris palestins. Una situació que encara continua a hores d'ara.
12: Nakba significa catàstrofe. Així recorden els palestins el desplaçament forçat de 750.000 persones a mans dels jueus arribats d'arreu del món després de l'Holocaust. Jamal Salah, historiador palestí, en declaracions a Ràdio 4.
0: Continuen amb perseverància, expropiació de terres, expulsar els palestins de Cisjordània i inhabilitar Gaza.
12: Va ser el 1917 quan els britànics van signar la Declaració de Balfour, el document que garantia la creació d'un estat jueu a la Terra Sagrada. Occident s'assegurava així un aliat per mantenir els seus interessos al Pròxim Orient.
0: L'Imperi dels Estats Units fa la mateixa funció que el d'abans. Protegir aquest estat perquè el que la seva funció és desestabilitzar la zona, perquè una zona desestabilitzada és molt fàcil de dominar-la.
12: El 1947 l'ONU va fer una divisió territorial no respectada per Israel. Avui prop de la meitat de la població palestina viu en territori ocupat i l'altra meitat en diàspora global. Molts són refugiats.
0: Aquesta situació és d'una baixada d'autoestima permanent d'una persona refugiada se sent víctima i si et sents víctima contínuament sembla que al final tens una mena d'inestabilitat psicològica.
12: Segons aquest metge i escriptor, l'Holocaust està al darrere de la impunitat d'Israel per justificar els crims comesos contra la població palestina.
0: Ha fet servir el tema de l'Holocaust com un arma i encíbola contra qualsevol estat europeu que intentava tossir en la cara de l'Estat d'Israel en el tema de Palestina i en el tema de refugiats palestins.
12: Accions civils com les de la flotilla ajuden a visibilitzar els crims d'Israel, segons Salah, però cal un canvi de tendència, diu, on no s'imposi la llei del més fort per sobre el dret internacional.
0: És que estem en un món sense normes, sense lleis. O sigui, quan surt el Netanyahu i diu «Voy a arrasar el Líbano como he arrasado a Gaza». Això és un crim de guerra.
12: El genocidi a Gaza deixa més de 72.000 assassinats. El Parlament israelià recentment ha aprovat una llei per avalar l'ocupació dels colons a Cisjordània i al Líban la xifra de morts supera els 2.800.
4: Els museus catalans ho tenen tot a punt per celebrar la nit més màgica i participativa. La nit dels museus, una manera diferent d'apropar-se al públic, amb especial protagonisme de Barcelona i l'àrea metropolitana, on prop d'un centenar d'espais obriran les seves portes i oferiran activitats gratuïtes, com ara visites guiades, concerts, espectacles teatrals o experiències immersives. Marta Orquín.
1: Els museus capgiren el seu horari i de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada viuran una jornada de portes obertes i oferiran una experiència cultural diferent per gaudir del seu patrimoni. 94 espais de Barcelona i de 8 municipis de la seva àrea metropolitana participen en aquesta edició en què hi debuten al Gran Hotel Bàrquino, on es podran visitar les restes del Fòrum de la Barcelona Romana, així com el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 a l'Hospitalet del Llobregat. Aquesta nit dels museus també en redescobrirà espais recentment renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua i la Fabra i Coats, i celebrarà el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. A més de les exposicions, el recorregut nocturn inclou concerts, espectacles, experiències immersives, tallers, projeccions, rutes i activitats per a tots els públics, amb una atenció especial als joves, que poden triar entre una trentena de propostes. Montse Torres, coordinadora de museus de l'Institut de Cultura de Barcelona, ens destaca algunes.
2: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o taller de danses urbanes al Museu de les Arts Escèniques i accions performatives al Centre d'Art Tecla Sala.
1: Una experiència sonora i sensorial al Museu Tàpies, un concert de rumba a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya o una passejada al vespre per Empúries ens conviden a no quedar-nos a casa aquesta nit, que s'emmarca la celebració del Dia Internacional dels Museus el dilluns 18 de maig.

Sopa de Cabra celebra 40 anys d'història amb una gira que van començar a nit amb un concert a la sala Rasmatàs de Barcelona, on avui repetiran actuació. Un escenari conegut per la banda gironina, per qui van gravar l'àlbum Ben Endins l'any 1993 i van fer el concert de comiat el 2001. Però avui no queden entrades des de fa mesos. La gira dels 40 anys portarà Sopa de Cabra pels diferents festivals d'estiu del país.

0: Doncs hi ha aquí encara nous camins. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Barça acomiada la temporada al Camp Nou demà, rebent el Betis, i serà l'últim partit de Robert Lewandowski a l'estadi com a blaugrana.
1: Sí, el davanter polonès, que complirà 38 anys a l'agost, ha anunciat fa una hora a Instagram que deixa el Barcelona a final de curs després

0: així que ja anem cap allà on hi tenim el Josep Capel. Bona tarda, Capel. Què ha dit el tècnic alemany sobre la deu de Lewandowski?
1: Doncs mira, ha dit que evidentment és una gran pèrdua perquè és un davanter de nivell, tot i l'edat que té, tant pel que porta al vestidor com també evidentment al terreny de joc, amb tots els gols que ha marcat. Les xifres són espectaculars, tu deies, en aquests 4 anys, les 3 lligues, les 3 Supercopes d'Espanya i la Copa del Rei, però hem de sumar 119 gols en 191 partits, als que haurien d'afegir també 24 assistències, és a dir, ha participat en 143 gols, insisteixo, en 191 partits. La seva participació en aquests 4 anys ha estat clau, ha estat molt important, però era moment del canvi, tant per ell com també pel club. Fins i tot ha dit que és bo per les dues parts. Això explicava, anem a sentir Hansi Flick.
2: He's a professional player.
3: És un futbolista professional com mai havia vist abans, que cada dia dona sempre el millor perquè el seu cos estigui al màxim nivell. Em sembla que és un exemple perfecte a seguir per a tots els jugadors joves i per això continua jugant encara a aquest nivell. Ara vol canviar. Vol traslladar-se, em sembla que segurament és bo per ell, també pel club, per reestructurar una mica l'equip. Però en qualsevol cas, valoro molt haver treballat amb ell perquè és una persona fantàstica, però també un gran jugador de primera classe mundial que continua estant a aquest nivell.
2: Great player, a world-class player, and still on this level.
1: Evidentment, Frank, arribarà un substitut. Ha dit que tenen temps per analitzar el mercat i, per tant, per fitxar, com dic, un substitut. Ha dit que demà serà titular per poder acomiadar-se del Camp Nou, com també ho serà Joan Garcia. Diu que ell no pensa en els Zamores i que l'altre dia va jugar a Chesney perquè s'ho mereixia, però que, en tot cas, Joan Garcia tornarà a ser titular el proper dia. No s'han entrenat ni De Jong ni de Rashford. De Rashford és dubte de cara a demà per petits problemes físics. De Jong l'ha descartat. Diu que ha tingut converses amb VIP i el neerlandès li ha dit que no es troba bé. No va estar l'altre dia contra l'Alavés. Tampoc estarà demà al Camp Nou. És el més destacat d'una jornada marcada, evidentment, Frank, com pots comprovar, per Robert Lewandowski.
0: Moltes gràcies, Capel.
1: Fins ara.
0: Passem un moment per la Casa Blanca, ja que Arbeloa ha parlat sense embuts sobre el retorn de José Mourinho. Abans de visitar el Sevilla, l'encara tècnic del Real Madrid també ha volgut calmar les aigües, tot i els problemes amb Mbappé i altres jugadors.
4: No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable, o por lo menos no lo comparto. No es algo que, ¿cómo definiría el vestuario del Real Madrid? Y bueno, pues que José pues ha sido, es y será por siempre uno de noi. Y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
0: Ara ens centrem en la permanència, perquè en aquesta penúltima jornada, que arrenca demà amb 9 partits programats a les 7 del vespre, hi ha fins a 9 equips patint per salvar la categoria, i un d'ells és l'Espanyol, que visita Osasuna després d'haver trencat la ratxa de 18 jornades sense guanyar. Els blanquiblaus acumulen els mateixos punts que els navarresos, 42, en són 3 per damunt del descens, i per tant, un empat deixaria els dos equips virtualment salvats. La prèvia de Manolo González també ha finalitzat fa poca estona, i la seguit fil per randa des de l'RCD Stadium, el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. L'entrenador perico ha parlat obertament d'un pacte de no agressió.
5: Què tal, Frank? Molt bona tarda. Bueno, ara l'escoltarem, però és que la veritat que si surts al carrer i parles amb la pericada, aquest és el tema de conversa, sens dubte. Tots dos equips, tu ho explicaves molt bé, tenen 42 punts. És impensable que amb 43 puguis acabar a segona, més que res perquè dels equips que hi ha per sota, Llevant i Mallorca s'enfronten entre si mateixos aquesta jornada, i la que ve, Girona i Elx també hauran de veure's les cares. Per tant, és inevitable pensar que l'Espanyol i a l'Osasuna els interessi aquest pacte de no agressió, com tu bé deies. Li hem preguntat a Manolo González i aquesta ha estat la resposta.
6: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia, y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que le importa es este, no hay futuro, el partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna, no hay más. Si sabemos que si ganamos mañana la faena està hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
5: Val a dir, Frank, que es nota que l'ambient és força diferent des de dimecres aquí a Can Pericú. Bueno, l'equip es va treure una llosa de sobre amb aquestes 18 jornades que portava sense conèixer la victòria. La circumstància que enguany estem vivint en primera divisió amb 10 equips, la meitat lluitant per evitar el descens, només matemàtic a hores d'ara per l'Oviedo, també la valorava el tècnic.
6: No, de hecho es una locura. Al final con 42 puntos históricamente se ha salvado casi todo el mundo, creo yo, en primera división. Por ejemplo, es una, bueno, te dice de la igualdad de la liga.